0: en poco menos de 5 minutos darán las 10 de la noche. Están escuchando Hora 25.
1: Oblida el món del treball i de l'estudi. Por el imperio hacia Dios, desde el carrer Blanc de Xàtiva. Qui em rescabalarà dels meus anys de desinformació i desmemòria? El meu país...